0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 12 de maig del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 24 graus de màxima, 12 de mínima, vent de l'est a 15 km hora, que acabarà bufant del noroest. Puja l'índex ultravioleta a nivell 7 i majoritàriament serà una jornada assolellada amb alguns intervals nuvolosos des de migdia. Situació similar demà dimecres, on podria haver una vesprada complicada amb tempesta. Este dimarts 12 de maig, Manuela Carmena visitarà Nules, serà la protagonista d'aquesta nova conferència del cicle Agora Nules, de la vesprada local multifuncional. En una setmana que, recorrint de nou a l'agenda, presenta, per exemple, el començament del Mostra'm en la Vall del 16 al 24 de maig, però demà dimecres, actes commemoratius del 182 aniversari de la Fundació del Cos de la Guàrdia Civil. Serà a la plaça del Mercat, ahir hi haurà la imposició de condecoracions, l'homenatge a Escaiguts i la desfilada institucional. I el dissabte 16, el recinte firal, el que haurà tingut que fer-se este passat cap de setmana i que va quedar ajornat per l'horatge. Exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personal de la Guàrdia Civil. I el diumenge 17, també esta setmana, la cinquena festa de les famílies diverses de la província. Serà de 10 del matí a 2 de la vesprada al Parc Enric Valor, davant de l'IES Botànic Cabanilles. I al marge de tot això, segona jornada d'aquesta vaga indefinida que començaven en el dia d'ahir i amb aquestes reivindicacions, amb aquestes explicacions públiques.
2: Tenim molts motius per fer la vaga, com ja s'ha dit, però també fem la vaga per dignitat. Cal recordar a la consellera Ortí que la dignitat no és ben, que els seus miserables 75 euros bruts en 3 anys són un despreci més al col·lectiu docent. I aquesta dona és mestra? M'imagine l'oferta que faran quan negocien les ràdios. Baixar-les de 30 a 29? Us sembla ridícul? És ridícul, senyora consellera. Vostè millor que ningú ho hauria de saber. Parlant de tenir dignitat, vull recordar unes paraules del nostre apreciat i mestre, Julio Anguita, que va dir: la dignitat no da de comer, però un pueblo sin dignitat acaba de rodillas i sin comer.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volem treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres. I com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem. Perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més. I aleshores ho podrem tot. Gràcies.
0: I molts comunicats de suport, per exemple, els grups municipals que formen part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Nules, Centrats en Nules, PSPB i Més Nules, mostraven el suport a la comunitat educativa davant la vaga general convocada en la Comunitat Valenciana. El PSPB PSOE de la província de Castelló també donava suport i dia que aquesta vaga indefinida certifica el fracàs de la política educativa del PP, diuen els socialistes que les escoles i els instituts són una olla a pressió. I la portaveu del grup parlamentari popular en educació, Beatriz Gascó, diu que la conselleria manté la mà estesa i que ara són els sindicats els que han de decidir si volen negociar o bloquejar el final de curs.
4: Seguiría mantiene la mano tendida y quiere seguir negociando. Y son los sindicatos quienes tienen que decidir si quieren diálogo o prefieren bloquear el final de curso y perjudicar el alumnado. Pero no es razonable trasladar a las familias la incertidumbre de si sus hijos van a poder acudir con normalidad a clase o si podrán preparar sus exámenes finales en condiciones, especialmente en etapas educativas decisivas. Además, nos preocupa muchísimo escuchar mensajes animando a que los alumnos no acudan a las aulas. Las familias tienen derecho a decidir libremente. Simplemente, solo faltaba. Y no se puede utilizar a nuestros niños como instrumento de presión dentro de un conflicto laboral.
0: Y parlant de infraestructures educatives, l'Ajuntament de Moncofa ha confirmat que el futur centre escolar comptarà amb 18 unitats educatives entre infantil i primària per a respondre al creixement del municipi, per tant que tindrà una escola de dos línies. Alcalde Ventes a los Valls.
1: El poble de Moncofa està d'enhorabona. El projecte d'un nou centre educatiu d'educació primària de dos línies per a la nostra població està per el bon camí. Des de planificació ho han vist amb bons ulls. Tenim ja el vistiplau. Enrere queda la promesa insuficient del botànic de fer una sola línia al nostre poble, quan ja tenim un centre educatiu saturat i el creixement de la nostra població és una referència en tota la província.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: I en la Vall, des d'ahir i fins al proper dia 20 de maig, ja se poden fer les preinscripcions per a l'oferta de l'estiu esportiu. Regidora Mar Arzo.
7: Després ja pues, tindrem les provisionals, ja ho deixarem ahir un parell de dies per a al·legacions, perquè pot ser que ens haguem equivocat en algun lloc. Uh-huh. I a finals de mes pues, ja se publicaran les, a principis de juny, ja se publicaran les definitives.
0: I també parlava del tema de les subvencions a les entitats i clubs locals.
7: El divendres es van obrir el període de les subvencions en concurrència competitiva per als clubs i associacions esportives locals. Es va obrir el divendres, finalitzen el dia 28 de maig. Nosaltres, tant per xarxes com per la web de l'Ajuntament, està anunciat, està publicat ja el període d'inscripció i la documentació que necessiten. Hem avisat els clubs, tots els clubs que teníem nosaltres informats, el seu correu electrònic i el seu contacte estan tots avisats, però així tot, si n'hi ha algú que no ho hagi rebut o alguna associació nova esportiva que no ens conste, pues, que sàpiguen que des del divendres passat fins al 28 de maig s'ha obert el pla per a poder demanar aquestes subvencions.
0: La Unió denuncia un augment a l'abril del 166% en les deteccions de cítrics d'Egipte a matèries actives no autoritzades a la Unió Europea. Carles Peris.
8: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%. També està coincidint que els preus són realment

0: la millor qualitat musical. I parlant d'arts, de creativitat, tanquem amb el Universal Pere Rivera, artista i creador de la Vall, que passat dissabte en Castelló presentava la seva Nèmesis creativa.
1: M'ha purificat perquè m'ha descansat. Tal vegada, a vegades, a mi ni m'agraden els eufemismes que maquillen la realitat sempre, ni m'agrada el maquillatge més enllà de la cortesia. I això tal vegada el que m'ha cremat a mi és si quedava alguna corfeta per ahir, que potser amagava una ferida i que te la deixa exposar al sol, a l'aigua de la mar, i te la sana i te la cura ràpidament.
0: Farmàcia de Guàrdia en Nules, Maria Ángeles Galvez, Major 60, en la Vall Beltrán Navàs, Poeta Llorente 79.

0: Un día desde Radio La Vall d'Uixó, dimarts, en 12 de maig del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 24 graus de màxima, 12 de mínima, vent de l'est a 15 km hora, que acabarà bufant del noroest. Puja l'índex ultravioleta, nivell 7, i majoritàriament serà una jornada solellada amb alguns intervals nuvolosos des de migdia. Situació similar demà dimecres, on podria haver una vesprada complicada amb tempesta. Este dimarts 12 de maig, Manuela Carmena visitarà Nules. Serà la protagonista d'aquesta nova conferència del cicle Agora Nules, de la vesprada local multifuncional. En una setmana que, recorrint de nou a l'agenda, presenta, per exemple, el començament del Mostra'm en la Vall del 16 al 24 de maig, però demà dimecres, actes commemoratius del 182 aniversari de la Fundació del Cos de la Guàrdia Civil. Serà en la plaça del Mercat, ahir hi haurà la imposició de condecoracions, l'homenatge a Escaiguts i la desfilada institucional. I el dissabte 16, el recinte firal, el que haurà tingut que fer-se este passat cap de setmana i que va quedar ajornat per l'oratge. Exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personal de la Guàrdia Civil. I el diumenge 17, també esta setmana, la cinquena festa de les famílies diverses de la província. Serà de 10 del matí a 2 de la vesprada al Parc Enric Valor, davant de l'IES Botànic Cabanilles. I al marge de tot això, segona jornada d'ixa vaga indefinida que començaven en el dia d'ahir i amb estes reivindicacions, amb estes explicacions públiques.
2: Tenim molts motius per fer la vaga, com ja s'ha dit, però també fem la vaga per dignitat. Cal recordar a la consellera Ortí que la dignitat no és ben, que els seus miserables 75 euros bruts en 3 anys són un despreci més al col·lectiu docent. I aquesta dona és mestra? M'imagine l'oferta que faran quan negocien les ràdios. Baixar-les de 30 a 29? Us sembla ridícul? És ridícul, senyora consellera. Vostè millor que ningú ho hauria de saber. Parlant de tenir dignitat, vull recordar unes paraules del nostre apreciat i mestre, Julio Anguita, que va dir: la dignitat no da de comer, però un pueblo sin dignitat acaba de rodillas i sin comer.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volen treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres. I com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem. Perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més. I aleshores ho podrem tot. Gràcies.
0: I molts comunicats de suport, per exemple, els grups municipals que formen part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Nules, Centrats en Nules, PSPB i Més Nules, mostraven el suport a la comunitat educativa davant la vaga general convocada en la Comunitat Valenciana. El PSPB PSOE de la província de Castelló també donava suport i dia que aquesta vaga indefinida certifica el fracàs de la política educativa del PP, diuen els socialistes que les escoles i els instituts són una olla a pressió. I la portaveu del grup parlamentari popular en educació, Beatriz Gascó, diu que la conselleria manté la mà estesa i que ara són els sindicats els que han de decidir si volen negociar o bloquejar el final de curs.
4: Quería mantener la mano tendida y quiere seguir negociando. Y son los sindicatos quienes tienen que decidir si quieren diálogo o prefieren bloquear el final de curso y perjudicar el alumnado. Pero no es razonable trasladar a las familias la incertidumbre de si sus hijos van a poder acudir con normalidad a clase o si podrán preparar sus exámenes finales en condiciones, especialmente en etapas educativas decisivas. Además, nos preocupa muchísimo escuchar mensajes animando a que los alumnos no acudan a las aulas. Las familias tienen derecho a decidir libremente. Simplemente, solo faltaba. Y no se puede utilizar a nuestros niños como instrumento de presión dentro de un conflicto laboral.
0: Y parlant de infraestructures educatives, l'Ajuntament de Moncofa ha confirmat que el futur centre escolar comptarà amb 18 unitats educatives entre infantil i primària per a respondre al creixement del municipi, per tant que tindrà una escola de dos línies. Alcalde Venceslau Valls.
1: El poble de Moncofa està d'enhorabona. El projecte d'un nou centre educatiu d'educació primària de dos línies per a la nostra població està per el bon camí. Des de planificació ho han vist amb bons ulls. Tenim ja el vistiplau. Enrere queda la promesa insuficient del botànic de fer una sola línia al nostre poble, quan ja tenim un centre educatiu saturat i el creixement de la nostra població és una referència en tota la província.
5: En Caixa Labay Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: I en la vall des d'ahir i fins al proper dia 20 de maig ja se poden fer les preinscripcions per a l'oferta de l'estiu esportiu. Regidora Mar Arzo.
7: Després ja pues, tindrem les provisionals, ja ho deixarem un parell de dies per a al·legacions perquè pot ser que ens hàgim equivocat en algun lloc. Uh-huh. I a finals de mes pues, ja se publicaran les, a principis de juny, ja se publicaran les definitives.
0: I també parlava del tema de les subvencions a les entitats i clubs locals.
7: El divendres es van obrir el període de les subvencions en concurrència competitiva per als clubs i associacions esportives locals. Es va obrir el divendres, finalitzen el dia 28 de maig. Nosaltres, tant per xarxes com per la web de l'Ajuntament, està anunciat, està publicat ja el període d'inscripció i la documentació que necessiten. Hem avisat els clubs, tots els clubs que teníem nosaltres informats, el seu correu electrònic i el seu contacte estan tots avisats, però així tot, si n'hi ha algú que no ho hagi rebut o alguna associació nova esportiva que no ens conste, pues, que sàpiguen que des del divendres passat fins al 28 de maig s'ha obert el pla per a poder demanar aquestes subvencions.
0: La Unió denuncia un augment a l'abril del 166% en les deteccions de cítrics d'Egipte a matèries actives no autoritzades a la Unió Europea. Carles Peris.
8: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%. També està coincidint que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat. Des de l'organització reclamem controls en frontera.
0: L'Ajuntament d'Almenara impulsarà la contratació de 20 persones a través del programa d'ocupació agrària. El consistori rebrà més de 75.000 euros del CEPE per a fomentar l'ocupació i millorar infraestructures rurals del municipi. La xaranga Mel de Romer ha guanyat un triplet en un concurs de xarangues europeu celebrat a França. Dos dels integrants, Sergio i Andrés Comas, són veïns d'Almenara. Se n'han dut millor banda europea, millor música tradicional i el premi a la millor qualitat musical. I parlant...

0: hoy por hoy.
1: Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
2: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
3: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
4: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
5: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
6: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
8: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
9: Cadena Ser, 100 años de radio.

0: Què tal, com estan? Benvinguts un dia més a Avui per Avui, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de la primavera en este dimarts, 12 de maig del 2026, un dia que de moment està assolellat i que oferís a l'exterior, en les hores centrals del dia, una temperatura de 24 graus. La mínima continua estant en valors, pues, baixets per a l'època de l'any que és, seguirà sent de 14 graus i una setmana en què no li diem adeu a la inestabilitat, sinó tot el contrari. Pot haver algun canvi dràstic, pot haver dies de, també de núvols, de ruixats i fins i tot alguna tempesta. Almenys això és el que va marcant la predicció, tot i que després pues, va matisant i va canviant. És el segon dia també de la vaga indefinida dels professionals de l'educació, dels docents, també en el dia d'avui pulsarem les opinions, no? com està sent esta segona jornada completa de vaga, les coses que ens conten, i anirem repassant moltes coses d'actualitat i sobretot d'agenda, perquè tornem a tindre una agenda molt interessant en aquestes setmanes del mes de maig i per anar recordant tot allò que se ficarà en marxa, algunes coses que se recuperaran, que no se va fer del passat cap de setmana, com és el tema d'aquest acte que tracta de posar en valor l'aniversari de la Fundació del Cos de la Guàrdia Civil i que a nivell provincial ja sabem que ha sigut la localitat de la Vall d'Uixó la escollida. Arrencarà també la tercera mostra intercultural, mostra del 16 al 24 de maig, este proper dissabte, dia 16, i ara de seguida ens ho contarà Amparo Falcó, que ha vingut acompanyada de dues persones que, bueno, ens diran exactament quin és el paper, què és el que estan fent, perquè no només parlarem del mostre, sinó també d'aquest procés extraordinari de regulació de persones immigrants, la feina o la tasca que s'ha vingut fent de moment al municipi de la Vall d'Uixó. I al marge de tot això, per més coses, perquè també arribarà, la Vall acollirà un any la cinquena festa de les famílies diverses de la província, una jornada per a celebrar l'amor, la convivència i la diversitat familiar en totes les seues formes. Serà el diumenge dia 17, de 10 del matí a 2 de la vesprada. I també el dissabte 16, de 10 del matí a 6 de la vesprada, el recinte firal se farà el que se va tenir que ajornar el passat cap de setmana, aquesta exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil. Forma part dels actes commemoratius del 182 aniversari de la Fundació del Cos de la Guàrdia Civil. En festes de barri, saben que esta setmana el protagonisme el té la colònia Segarra, les festes en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, i que a partir d'este proper dissabte, dia 16, prendrà el testic les festes de Sant Antoni Abat. 12:24 minuts, dimarts 12, arrenquem.
1: Yo combino.
2: Ella combina.
1: Todos podemos combinar.
2: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol graduadas.
2: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
2: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
1: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
2: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
3: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
4: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo.

0: diners i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món. I tu? Et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
2: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
0: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
3: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.

0: Hoy por hoy de la primavera.
1: I també tindrà lloc en el cap de setmana la continuació d'aquestes curses populars, les 5K en la vall, que ja han començat. El cap de setmana passat va tindre lloc la primera i a partir d'ara les restants. Mar Arto, regidora d'Esports.
2: Ja s'ha fet la primera cursa, ara este dissabte tenim la segona, la de la falla, la del 5K, de la falla ja estem tots, a les 9:30 del matí en la placeta del circ. Tindrà la eixida i allà en el mateix lloc serà l'arribada. Recorde que encara estan obertes les inscripcions fins el dimecres. També recorde, per a dir, que pots inscriure-te també, encara te deixen inscriure-te al circuit. L'opció a inscriure-te al circuit complet, fins al dimecres, també tindrà validesa. Ho hem ampliat 3 dies més, tant a la carrera únicament com al circuit, també qui vulga pues, pot inscriure's. I en moltes ganes ja de que comença esta segona, de que vinga esta segona carrera. El mes que ve, el dia 13, tindrem la del 5K del Club d'Atletisme i després ja setembre i octubre ja tindrem la de la Pilàrica i en octubre la del Roser.
1: El que arribarà el mes que ve, el dia 6 de juny, és una nova edició de la Women Trail i un any en un xicotet canvi a l'inici del recorregut.
2: Un canvi de recorregut en l'inici únicament. Perquè per les obres del parc aquàtic pues, no podrem córrer per el tros de senda de darrere de la piscina. S'ha fet un recorregut alternatiu, aleshores iniciem del mateix lloc que iniciem, del costat del CAT, creuarem el pont, però ens desvirem a la dreta cap al pàrquing, pujarem per la rampeta, per on entrem al pàrquing de Sant Josep, i enfront del club de tenis, tornarem a agafar el passeig de Sant Josep, ¿vale? El passeig que va a les coves, tornarem a creuar el pont i ja ens desviarem a la dreta. Aleshores serà un poquet un batiburrillo, tornarem al mateix lloc d'eixida, al mateix lloc de l'art, i ahir ja agafarem la senda normal. Aleshores el club ha fet una publicació la setmana passada divendres ja informant del nou recorregut.
1: Tema de les subvencions a entitats locals i clubs.
2: El divendres es van obrir el període de les subvencions en concurrència competitiva per als clubs i associacions esportives locals. Es va obrir el divendres, finalitzant el dia 28 de maig. Nosaltres, tant per xarxes com per la web de l'Ajuntament, està anunciat, està publicat ja el període d'inscripció i la documentació que es necessiten. Hem avisat els clubs, tots els clubs que teníem nosaltres informats, el seu correu electrònic i el seu contacte estan tots avisats, però així tot, si n'hi ha algú que no ho hagi rebut o alguna associació nova esportiva que no ens conste, pues, que sàpiguen que des del divendres passat fins al 28 de maig s'ha obert el plaç per a poder

0: en algun lloc, uh-huh. i a finals de mes pues, ja se publicaran les, o a principis de juny, ja se publicaran les definitives. I enguany, pues, del dia 22 de juny, dilluns 22 de juny, fins al 31 de juliol,
1: sí.
0: Tindrem totes les activitats de l'estiu esportiu. I enguany pues, volíem, també, com tots sabem, tenim un tècnic d'esports nou, un gestor esportiu, també volia pegar-li un poc una volteta al tema de les activitats, perquè, com sabem, el tema de monitors són monitors nostres, són treballadors de l'Ajuntament, amb recursos propis. I volíem pegar-li una volteta, aleshores anem a treure dos activitats més per veure com funciona. En principi, pues, continuarem igual en l'entrenament híbrid, que és el funcional, la mescla de funcional i crossfit, ¿vale? Paraula comercial, però és una mena aixina, que continuarà igual dilluns i dimecres en 4 torns. El trail running també comentarem igual 3 torns dimarts i dijous, el senderisme el divendres, i l'activitat de fitness latino, o com anomenem zumba, que continuarà també dilluns i dimecres en 2 torns en el paratge de Sant Josep.
1: I altres coses d'actualitat en la Vall d'Uixó. Des d'ahir se ficaven en marxa un dels 8 tallers que se faran relacionats en la regidoria de serveis socials i en concret en espais de famílies. Ens ho contaven Joana Monzonis i Elena Estellés.
2: Dins d'espais de famílies, que tenim coses, tenim accions que són fixes durant l'any, després anem a fent accions, no?, que van sent com puntuals o al llarg de l'any, però que es comencen, no es comencen en setembre, que van es començant de manera diferent. L'any passat, este cicle de tallers ja se va fer, amb uns objectius molt similars, perquè al final l'espai de famílies sempre és donar un espai a les famílies per a poder compartir i que se senten acompanyades per un professional, però també per la resta de famílies i fer xarxa, no?, i sentir-se a gust. Va ser estos objectius, però van a dur-lo les companyes del servei que tenim del CDIAT.
3: Bueno, va ser un cicle de tallers, ¿vale? Va dirigit a les famílies, no sols a les famílies usuàries del centre, sinó a famílies de la població que tinguin xiquets en alguna dificultat en el desenvolupament. I bueno, estan plantejats un poquet, en un inici, bé, les necessitats més importants que estan tenint aquestes famílies, que seria pues, lo que és la conducta, l'alimentación y la comunicación alternativa.
4: Nómina, pensión. En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
5: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión. Hasta el 30 de junio de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
6: La Camitis llega a Conforama Castellón. Tenemos el colchón de matrimonio perfecto para ti. Colchón Flex por solo 399 euros. Corre a Conforama Castellón. Tienes hasta el 25 de mayo. Conforama.
7: Da el salto a tu futuro en el IES Gilabert de Centelles de Nules. Estrenamos la modalidad semipresencial del grado superior en prevención de riesgos profesionales. Una profesión con 100% de empleabilidad. We just made it. También lanzamos el nuevo curso de especialización en fabricación inteligente. Descubre los ciclos de la familia agraria en presencial y semipresencial y toda nuestra oferta en administración, mantenimiento y servicios socioculturales. Ven a la jornada de puertas abiertas el 25 de mayo de 6:30 a 8:30 de la tarde. Tu futuro empieza aquí.

0: Hoy por hoy de la primavera.
1: I este dimarts 12 de maig, al marge de les qüestions que ja hem referit, també anem a compartir uns minuts de ràdio per a conèixer altres temes. Ho farem amb Amparo Falcó, tècnica d'immigració de l'Ajuntament de la Vall. Amparo, molt bon dia, què tal?
2: Bon dia.
1: I avui vens acompanyada, eh? Vens acompanyada.
2: Sí.
1: I anem a fer una cosa, haig gastat de mestre de cerimònies perquè ens digues qui t'acompanya, qui té davant.
2: Molt bé, mira, tenim així a dos alumnes de pràctiques que estan fent les pràctiques al Centre Social de Llimeres amb vosaltres. Tenim a Cristina Muñoz.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Cristina.
2: I a Anna Galas.
4: Bon dia.

0: Bon dia, Anna. Molt bé, doncs ara després també, segur que ens contaran alguna coseta, però ara arribarem ahí. Amparo, dos qüestions en el dia d'avui. Parlarem també del Mostra'm, que ja vam nomenar ahir en l'agenda i que arrenca el dia 16, este proper dissabte, i estarà fins al 24, però en primer lloc, que ens contes coses, com està anant aquesta regularització extraordinària, aquesta regularització extraordinària de migrants, no? Així en la vall, com està sent el procés, fins quan se pot fer, com esteu, un poc totes aquestes qüestions que en haver passat ja alguns dies des que s'ha ficat en marxa ja ens podràs comentar.
1: Exacte. Pues mira, el 14 d'abril es va aprovar el Real Decret que modificava l'antic reglament de la Llei d'Estrangeria i que donava la possibilitat de fer una regularització extraordinària per alguns casos en concret. Hi havia dos casos principals, els sol·licitants de protecció internacional i les persones que estaven a Espanya abans de l'1 de gener de 2026. Els requisits que els demanen és o haver treballat en Espanya o tindre un contracte o conviure en Espanya en la seva unitat familiar o, si no complís en ningú d'aixòs dos, tindre un informe de vulnerabilitat. I ahí és on entra un poc l'Ajuntament. I aquest informe de vulnerabilitat l'ha de signar una entitat que tinga competències en assistència social. Entonces, teníem previsió de que això anava a ser un moment d'increment de la tasca que fem habitualment i més en treball social. Entonces, què és el que van fer? Pues vam implicar a l'alumnat de pràctiques per a que no se feren les cues famoses que necessiten la tele, perquè sabíem que vindria molta gent a demanar aquest informe perquè se'l demanen, és un requisit. Entonces, les quatre persones que hi havien en aquest moment de pràctiques, Cristina, Anna i dos més, Iker Saez i Anna Vergés, es van ficar en la sala més gran de les llimeres i vam anunciar que les llimeres seria el punt de recepció de totes les sol·licituds i a partir del dia 16 pues, se va ficar en marxa aquest dispositiu. I bueno, Cristina pues, pot contar les sol·licituds que vam tindre els primers dies.
2: En total han hagut unes 360 instàncies registrades en l'Ajuntament.
0: 360?
2: 360. Sí. De les quals més o menys 50-50 van ser homes i dones i també guanya per cent una persona d'Hondures,
0: sí.
2: Seguit per colombianos, que són un 79, marroquins un 60, argelinos uns 23 i ja després la resta, pakistanis, vietnamites, venezolanos, peruanos...
0: Que la nacionalitat que més sobre ells és Honduras, no?
2: O sí, efectivament.
0: Un dato ahí.
2: Sí.
1: Perquè a més tenim una població prou gran en la vall de persones hondurenyes i que ara tindran l'oportunitat, que són persones que estan treballant, estan aportant, estan fent moltes coses, però no tenien l'oportunitat de tindre papers i ara la tindran en esta regularització. I bueno, d'aixòs 360 informes demanats, les treballadores socials estan dedicant un dia a la setmana a fer tots aquests informes. 5 treballadores socials un dia a la setmana i ja ne porten pues, 133 fets i entregats, o sigui que segurament en 15 dies estaran tots els de mes. El procés acaba el 30 de juny, o sigui que encara tenim mes i mig per davant i a lo millor encara mos demanen més informes, però no és lo dels primers dies. El primer dia, si Cristina ho recorda,
2: el primer dia vingueren 84 persones.
1: 84 persones.
2: Des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja vam estar allí tot el dia sense parar.
1: La gent estava esperant en este procés amb moltes ganes perquè es dona una oportunitat molt gran i bueno, pues això. Han fet un gran treball, és alumnes de pràctiques i per això jo volia portar-los a la ràdio.
0: Me pareix estupendo.
1: Perquè mos han tirat una mà, bueno, és que haguera sigut un caos i crec que el dispositiu ha sigut molt acertat, el ficar a les persones per recibir distàncies, per reamplir-les, perquè totes les persones no sabien reamplir la estància, no sabien com ho tenien que fer, pues ells han estat informant, reamplint, replegant, després portant-les al registre, per no saturar el registre i que no anaren directament allí, portant-les al registre. Bé, i ara pues ja la feina està ja en mans de les treballadores socials que van fent informes
0: claro. En
1: tota la velocitat que poden perquè tenen que atendre no sol esta situació sinó moltes altres.
0: I una experiència però molt, molt xula tant per a Cristina, Anna i també la resta de companys i companyes.
1: Sí.
0: El que volia preguntar-los jo, si em permetisses, Anna, per exemple, no? Que encara no ha parlat. Al marge de l'ajuda, no? que heu fet, el que m'ho diuen, per a vosaltres personalment, què ha suposat? Perquè jo m'imagino que és una de les coses que recordareu i especialment per el que m'ho diuen, però deixa gent o deixa famílies que estaven aguardant un moment d'aixina per a ficar ordre, un ordre que no tenien tal qual, no? Això, com ha sigut la teua manera de veure, quina valoració faries?
3: Pues personalment ha sigut algo pues molt, molt significatiu de viure. Per exemple, en Cristina, pues ella també estava quan venia algú i pues te contava la seva història personal i els motius per els que tenia pues nervis de que tot is que era bé, de,
0: o sigui,
3: que tot
0: interactuaven amb vosaltres també.
3: Clar,
0: no? moltes
3: persones anaven allí a preguntar i a buscar informació, però també com tu eres la primera persona que tenen, claro, pues te conten un poquet la seva vida i és, moltes històries són molt impactants, i per això pues a nivell personal ha sigut molt enriquidor viure aquest procés. Sí.
0: Que te recordes algo també, Cristina?
2: Sí, la veritat que sí. Jo la veritat que mai havia tractat en la població hondurenya, per exemple, no ha tingut ese plaer. I la veritat que poder escoltar les vivències de gent més major, de que dius 65 anys, estan així, tots els fills allí, no sé, són experiències molt boniques i molt sentimentals que me van aplegar molt al cor, la veritat.
0: Per això que ja em paro que al marge de que vos hagin ajudat, que sempre és d'agrair, no? Quan hi ha més mal, no? I més ulls per a fer coses, almenys no ha sigut una tasca fàcil, perquè era això, eren les primeres persones, en este cas Cristina, Anna i la resta de companys, que se trobava una gent que se volcava tot, que se jugava tot en aquest moment, eh?
4: Així és. I bueno, ho han fet molt bé justament per això, perquè han acollit a la gent, l'han escoltat, li han ajudat, però jo crec que la gent estarà molt agraïda pel que han fet.
0: Perfecte. D'aquesta regularització extraordinària, Amparo, quina cosa cal destacar o com bé que sàpiga la gent?
4: Pues mira, jo crec que n'hi ha molta confusió. Jo tinc moltes converses amb la gent perquè molta gent diu, però com és possible que regularitzin a la gent? Bueno, jo voldria dir coses que ja s'han dit molt en dos mitjos, però vull dir que aquesta regularització no és un efecte llamada, perquè està acotada en el temps i només serveix per a la gent que ha entrat abans de l'1 de gener del 2026, i ningú més se podrà regularitzar només que estos. Que no és cert que no se tinguin en compte els antecedents penals, que també s'ha dit molt, i es demanen els antecedents penals. L'únic que, si no es poden aconseguir abans de presentar els documents, es deixen l'oportunitat de demanar-los més avant, però se li revisaran els antecedents penals a totes les persones que presenten el procés. I després també volia dir que són persones que estan treballant així, que no són persones vull dir que estan fent la seva vida així, i per fer la seva vida treballen, el que passa que no han tingut l'oportunitat de tindre un contracte, per tant ja estan aportant, perquè compren i paguen impostos de manera indirecta, però ara, clar, que cotitzaran, pagaran impostos de manera directa, i això també és un benefici en tots els sentits, un benefici econòmic, però un benefici social, perquè aquestes persones se sentiran més tranquil·les, podran aportar més i tindran els drets que es corresponen com a qualsevol persona que viu així i que treballa i que té una vida normalitzada, que al final és el que han vingut a buscar.
0: Sí, perquè era una paradoxa de que són persones que veiem i que estan treballant en unes condicions particulars. Jo vaig a deixar-ho així, no? Ixe particular, no? No vaig a estendre. Però després, per altres coses, eren invisibles socials, perquè, clar, no tenen paper, no tenen dret a això, i estem veient, són els nostres veïns que estan treballant. Això era un caos. Tant de bo esta regularització extraordinària, però arregla totes aquestes qüestions. Què és el que més vos transmetissin? Si tinguem que buscar un denominador comú de desitjos o de coses que ells mostren ahí, quin serien, però?
4: Pues jo crec que ells pretenen tindre una vida lo més normalitzada possible, el poder formar part de la societat com a qualsevol altra persona i tindre pues els mateixos drets, els mateixos deures que qualsevol persona que viu a la vall. I aquesta oportunitat pues es favorirà en aquest sentit, en què podran accedir al treball, que és fonamental per estar integrat d'una manera regulada, d'una manera normalitzada.
0: Ja que podem llegir una miqueta, com se diu així en la valla, Cristina i Anna, com va ser l'ocasió esta de la vostra tasca i d'ajudar en tot això, com us ho vam proposar i com vareu després acceptar, no? Com va ser tota aquesta història?
2: Jo personalment vaig començar les pràctiques primer a l'Ajuntament de la Vall, i després quan se va aproximar la data de començar ja a tot el procés este, me preguntaren que si jo volia anar per poder ajudar. I jo, me claro, pues si jo faig falta, pues que menos, no?
0: Ja estaves allí i te va vindre bé. I en el cas de Anna?
3: Jo personalment també estava fent les pràctiques al principi de les dimeres, vaig començar a entrenar i ja quan vaig començar a eixir informació sí. de la regularització, jo i en pare ja parlàvem de que com estava ahí, pues ajudaria el que feia
0: falta.
3: Sí. I bueno, a mi per la meva formació me venia molt bé participar en este procés, aprendre i viure-lo.
0: Sí, perquè tu ets educadora social, no?
3: Sí. Mm-hmm.
0: Encara esteu ahí ajudant?
3: Encara estem.
0: Hasta, de mi manera, em paro que mentre n'hi hagi feina, no? Pues poden estar ahí sí, també sí. amb vosaltres.
4: Cristina estarà pràcticament hasta el final.
0: I
3: a mi me queda poquet,
4: i a ella li queda menys, sí. Sí. Ella ara en el Mostram sí que participarà molt.
0: Mira, d'això anem a parlar pràcticament ja, salvo que n'hi haguera sí. alguna cosa sobre esta regularització extraordinària, però que vulguis afegir.
4: No, res. Recordar a la gent estrangera, si algú m'ho sent, que les llimeres poden tindre la informació i el suport que necessiten i poc més.
0: Bueno, pues ara sí, el Mostra'm, la tercera edició de la Mostra Intercultural de la Vall arranca este proper dissabte, dia 16, i ens conduirà fins al diumenge 24, el diumenge de la propera setmana. Així està el programa detallat. Arrencarem amb la desfilada i mostra de folclore intercultural, Amparo.
4: Això és. Mira, el dissabte començarem més prompte perquè cada vegada participen més associacions i volem pues això, deixar que totes puguen participar. I a les 10:30 eixirà la desfilada de la ubicació actual de l'Ajuntament, del carrer Sanchis Tarazona, i baixarem fins a la plaça del Parc de l'Avinguda Jaume I i després per l'Avinguda Espanya. I bueno, convidar a tot el món a que vegi la desfilada perquè serà molt impressionant. Este any tenim una muixaranga, tenim el Potafocs de Castelló, faran capoeira, batucada, vindran dos lleons xinesos en estambors, participarà la població xinesa, l'associació Amics de les Sevillanes, el veïnat d'Algeria i de Marroc que també es vestirà, i després les dues associacions més fortes que tenim, que són la de hondureños i la de colombianos, que ens han preparat pues moltes actuacions, en vestits molt colorits, en música pues amb un to divertida. Entonces, jo crec que valdrà la pena que vegin la desfilada i que vinguin al parc a veure totes les actuacions.
0: Això arrencarà ja a les 10:30.
4: A les 10:30 la desfilada, molts pensem que màxim una hora de desfilada i tindrem 2 hores o 2 hores i mitja, ja veurem si acabem a la 1:30 o a les 2.
0: Ja veurem com s'allarga alguna miqueta.
4: Sí, igual s'allarga perquè és molta gent la que vol actuar.
0: La gent se deixarà portar, no?
4: Que se sol dir.
0: Molt bé, ja el diumenge ja tenim lo de el que ens comentava Irene Peirà, bueno, li sentien comentar a Irene Peirà i dies enrere la participació també o la col·laboració de l'Associació de Dones Clara Campoamor en el Cinefòrum, Amparo.
4: Sí, Clara Campoamor sempre s'implica molt en el Mostra'm i este any mos ha proposat 3 activitats i les 3 han eixit, el Cinefòrum que serà el dia 17 al teatre, la tertúlia de dones, que també és molt interessant perquè conten un poc les seues experiències i això sempre ens arriba molt, que serà dilluns 18, i després l'última activitat és una exposició que fan en el col·lectiu F4 que inauguraran el dia 21 per la vespre a l'Espai d'Igualtat i Pau, i en ella trauran a veïnes diverses i les han fotografiat en els seus treballs i ens contaran quins són els treballs de les noves veïnes. Va ser molt interessant.
0: Unes visites que se podran fer pel matí de 9 del matí a 2 de la vesprada i dijous de la vesprada en horari de 7 a 8 i mitja, que crec que és quan estan elles, la gent,
4: sí,
0: clar, que
4: sí.
0: Pot morar allí, no? A l'Espai d'Igualtat i Pau. També n'hi ha una cosa que em crida l'atenció, no? En este programa, per anomenar-lo d'alguna manera, el dimarts dia 9, la Fira d'ONGs.
4: La Fira d'ONGs, sí. Mira, els anys anteriors els ONGs han participat en la mostra de folklore i s'ha fet una fireta allà a la plaça del parc. Què és el que passa? Que la gent està més pendent de les actuacions que de les activitats que organitzen les fires. I este any hem decidit separar-ho. I la muntarem en la EPA, en el Jordi Sant Jordi.
0: Sí.
4: I així tota la gent, que la veritat és que tenen molts alumnes, podran disfrutar de les activitats que van a muntar. Que ja farà una dinàmica, bueno, contaran un poc els projectes, ficaran les seues paradetes per si algú vol col·laborar o fer voluntariat, En fi, jo crec que estarà molt interessant. Anem a provar este any a Eixina i a veure què tal, si es va bé.
0: L'argumentació és bona, perquè efectivament passa això al final. És que no sempre te deixes portar, no?, per lo que n'hi ha ahí en l'escenari, i queda com un poc al marge tota aquesta gent que està allí intentant, no?, que algú se n'adone d'ells i explicar-lo les seues coses.
4: Exacte.
0: Pues tant de vol dimarts dia de neu i escava i s'afira l'ONGs. Li hem cregut, a mi m'estan tant una fam ja només de llegir-lo. Què n'hi ha per ahí? Conteu-me.
4: El dimarts dia 20 tenim el taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural, que la organitzarà Barris Inclusius. Com no n'hi haurà degustació en la mostra de folklore, hem fet la degustació a part. I bueno, la gent, hi ha un telèfon d'inscripció per si la gent vol apuntar-se. I bueno, tenim menjar de Honduras, de Colòmbia, d'Argèlia, de Marroc, en fi, espanyol també. Participen les associacions i bueno, serà un dinar estupendo.
0: Me dius que han estat també un poc, no?, seguint el tema este del monstre, mana.
3: Sí.
0: Què et sembla tot el que estem comentant ahí, el que m'he previst?
3: Molt guai, molt guai. Jo quan vaig començar a veure el projecte del monstre en Amparo, ja se ho vaig dir que me pareixia algo molt, molt significatiu i que podia vindre molt bé al poble. Està superinteressant.
4: És un reconeixement al final a les persones, a totes les persones aquestes que estan un poc ningunejades, i
0: exacte.
4: Pues és un reconeixement i mostrar-los l'interès que tenim també en conèixer la seva cultura, i el pues ese respecte passa també per mostrar-la i per valorar-la, que és una manera de valorar-la.
0: El bonic és conèixer també les seues costums, les seues tradicions, que ens enriqueix a tot, i a més fem festeta i ens ho passem a saber-lo bé.
4: Sí.
0: I això és que no tindria que ser ni objecte de discussió, però bueno, ja saps tu, Amparo, que la realitat de voltes va per un altre, camí. Els dies 20, 21 i 22...
4: Sí, mira, Càritas ha tingut una idea molt bonica, i allà a la colònia Sant Antonio, que està l'esplai obert i l'esplai de xiquets, hi ha una paret que anem a fer un mural per la interculturalitat, i se convida a totes les associacions a participar, a la gent del barri, i bueno, s'ha fet un disseny molt bonic, amb molts colors, i el que volem és fer algo conjuntament, que tots participen i que quede algo, no?, del mostram del 2026, quedarà algo allí pa que tot el món ho veja. Un treball conjunt.
0: El mural per la
4: interculturalitat. Sí.
0: El dijous 21, això sí que recorde haver-vos escoltat, tant per quan ho anunciàveu en roda de premsa, a l'inici de tot, la carrera de la companyia de teatre La Baldufa.
4: Sí.
0: Arriba el dijous 21 al teatre.
4: Exacte. És una obra que està pensada sobretot per... Sempre fem alguna activitat de formació, que encara que l'obrim a tota la població, sobretot impliquem a la gent dels instituts i de l'EPA. Però aquesta activitat està pensada per això. Confiem en que la vaga s'acabi pront i aquesta activitat pugui eixir, perquè si la vaga continua, igual la tenim que aplaçar. Però confiem en que s'acabi i que puguem fer-la, perquè la veritat és que l'obra és molt interessant. Parla d'una persona refugiada, de tot el que viu. Bueno, es ajuda molt a la gent jove a ficar-se en la pell de lo que és una persona que té que deixar el seu país, quines dificultats té, què és el que troba quan arriba, no?
0: I això seria el Carmen Tour.
4: I això seria el Carmen
0: Tour. L'altra cosa que n'hi ha aquest dia, el dijous 21, ja ho hem comentat.
4: És la inauguració, sí. I falta la competició de futbol, que este any ha agarrat una força increïble. I jo crec que serà, bueno, serà un event que...
0: El diumenge 24 a la Moleta, als camps de futbol de la Moleta.
4: Al camp de futbol de la Moleta, sí. Sempre s'havia fet pel matí i mos havien dit: és que les famílies pel matí ho tenen difícil, anem a fer-ho de vespre. Bueno, doncs n'hi ha una animació ja que jo espero que vagi amb molta gent. Hi ha 6 equips de diferents països i mesclats també, que també interessa que se mesclen.
0: Sí, sí.
4: I van a fer la competició i bueno, jo crec que estarà molt divertida.
0: Això se diu intercultural de futbol, no?
4: Sí. Pues mira, la població gitana, per exemple, que en altres activitats no participa, així participa. Perquè tenen afició al futbol i s'han animat a participar. L'any passat també van participar. Participen colombianos, participen hondureños, participen espanyols. O sigui, tenim de tot.
0: Ara fa una cosa, però amb el teu primer avui anem a deixar que siga Anna Gal·les la que com se dirigisca la gent i es convide a que participen d'este mostram que arranca ja el dissabte 16. Així que quan vulguis, Anna.
3: Molt bé, pues bueno, Amparo, jo i tot l'equip de serveis socials convidem a tot el poble a que s'anima a participar i a compartir experiències i moments tots junts, que segur que com a poble mos ajuda i mos reforça molt a tots.
0: Estic convençut de que així serà. I a Cristina, que diga el missatge que vulga, no? Perquè ja que te tenim avui així, no? Què t'ha semblat la visita a la ràdio, Cristina?
2: Pues no había vingut mai, la veritat. Però bueno, estic una mica nerviosa, si no, pues
0: no
2: es nota.
0: No se te nota, no se te nota res. Si no, mira, si no ho haveres dit, no us haveres donat ni compte, no, que tranquil·la. De tot en general, el que han parlat del Mostra'm, ja sabem que ahir està més Anna, però tant del Mostra'm com de la regularització extraordinària de migrants, de la xerradeta que han tingut avui, en general, quina valoració faries tu, Cristina?
2: Pues, igual que les meves companyes, jo animo a tots a que vinguin, perquè me pareix algo molt xulo de veure, per lo que ha dit Amparo, tot és els dragons xinesos, els botafocs, per exemple.
0: Sí.
2: No sé, jo crec que estaria molt guai que la gent vinguera, que per algo es fa, no?
0: I sentir el suport, no?, i el calor
2: claro.
0: de la gent. Pues en Falcó, en tu tanquem ja aquests matisos d'última hora de les dues qüestions, si vols, que hem parlat en el dia d'avui.
4: Sí, pues bueno, en el tema de la regularització, pues eso, sobretot a les persones estrangeres que continuen acudint a les gimeres i preguntant el que necessiten, perquè encara queda més i mig i encara tenen oportunitat, i si alguna persona encara no ho ha fet pot arrimar-se i li donarem la informació i l'ajudarem a presentar la documentació, bueno, a preparar la documentació per presentar-la. I bueno, i del Mostra'm, que és un projecte que se fa amb molta il·lusió i que espere que la gent el acuiga bé i participe i disfrute, que és un projecte per disfrutar-lo
0: i que lo l'haja un respecte també.
4: Esperem que sí, esperem que sí.
0: Normal que hauria de ser així, el mes de maig, bueno, no n'hi hauria que estar patint el més mínim, però porta els dies fent el tonto, no? Moltíssimes gràcies per la visita i per contar-nos aquestes coses, i que vagi tot molt bé. Bon dia.
4: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies. Adéu.

0: Continuem en este segon bloc de l'Hoy por Hoy de 8 de maig, 12 de maig del 2026, després d'haver conegut coses sobre el que serà la tercera mostra intercultural de la Vall d'Uixó, en aquesta mostra que arrenca este proper dissabte, dia 16, fins al dia 24 de maig. Ara parlarem amb el director del Conservatori Professional de Música de la Vall d'Uixó, Francesc Peñarroja. Parlarem amb Lluís Vallès per a tota aquesta preinscripció ja que se pot fer en el conservatori per a... Estarà obert el termini fins al dia 19 de maig, qualsevol edat, qualsevol curs i qualsevol instrument. I també preguntarem, seguint en agenda, ese musical que arribarà el dimecres de la propera setmana, el dimecres dia 20. Recordem que en la Vall anem a tindre demà dimecres ese acte de la celebració de l'aniversari de la Guàrdia Civil, del 182 aniversari de la Fundació del Cos de la Guàrdia Civil. Serà demà, dia 13, a les 12 de migdia, en la plaça del Mercat, acte oficial, i ja saben que la programació culminarà este dissabte, dia 16, al recinte firal, amb una exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil. I sapiguen que avui està Manuela Carmena en Nules, serà la protagonista d'aquest cicle de conferències Agora Nules, Manuela Carmena, esta vesprada en Nules. Arranquem.
1: Hoy por hoy de la primavera.
2: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
2: Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo,

0: eines i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món i tu et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Descubre les coves de Sant Josep en la Vall d'Uixó. Embárcate por una travesía única por el río subterráneo más largo de Europa. Sumérgete en un mundo de formaciones rocosas milenarias. Vive una aventura emocionante en el corazón de la Tierra. Entradas online en www.lavalldeuixó.es.
2: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición. Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
3: I ara amb el director del Conservatori de Música de la Vall, Francesc Peñarroya, no? com li solem dir, amb Lluís Vallès, anem a comentar algunes qüestions que van a ser actualitat. Bueno, una d'elles ja és, no?, perquè està obert el termini per a les proves d'accés del Conservatori per al proper curs, i arrencarem per ahir. Lluís, molt bon dia, què tal, com va?
4: Hola, bon dia, Vicent. Moltíssimes gràcies i bon dia a tots i a totes.
3: Hi ha una sèrie de qüestions que ara comentarem, perquè al marge d'això, diguem que és més informació de servei, no a tenir en compte, també n'hi ha projectes xulos com un musical que ara després comentarem, no? Una curiosa història, com la comentaves, no? Micròfon tancat, com se sol dir, que té el seu ganxo, eh? Però ara arribarem ahí. Me dius que obert el termini, qualsevol edat, qualsevol curs, qualsevol instrument. Lluís, què tenim ahí?
4: Sí, Vicent, pues, com ja vam anunciar fa dos mesos, un plaer de nou estar així amb vosaltres, doncs ara és quan està obert el termini, el plaç telemàtic que queda obert des de Conselleria en Educació per a fer les proves d'accés al Conservatori. La matrícula s'ha de fer mitjançant demostració d'uns coneixements segons el curs al que es vulgui optar, a no ser que siga primer d'elemental, que ahir és una prova d'aptitud, no de coneixements, però la resta de cursos de grau elemental i professional, doncs amb l'instrument que ja es puga tocar, i prova teòrica de llenguatge musical o segons el curs en el que corresponga, doncs està obert el plaç fins el 9 de maig, que és el dimarts de la setmana que ve, fins les 2 de la vesprada del 9 de maig. Tota la informació estarà a la pàgina web.
3: I és que tot el procés, Lluís, serà telemàtic.
4: Així és, tant la inscripció com el pagament de taxes, etcètera, excepte la prova, evidentment, que sí que claro, S'ha de fer presencial en el Conservatori, sí, la resta de tràmit és tot telemàtic. Allí al centre podem informar, podem ajudar, podem recolzar, però en tot el tràmit és telemàtic, és online.
3: I absolutament de tot, perquè era qualsevol edat, qualsevol curs i qualsevol instrument.
4: Sí, sí, això és novetat d'enguany, que s'ha modificat, que qualsevol persona de 50 anys, doncs com puc atendre jo, si li agrada la música o li agrada la música, pot fer aquesta prova d'accés, i sempre que hi hagi vacants d'aquest instrument serà més que benvingut. Era ja el que parlàvem fa dos mesos, que el Conservatori està obert tant per a perfils de persones que vulguin fer de la música un ofici, com de persones que vulguin fer de la música una cultura, una disciplina o un coneixement, un disfrutar de la vida d'una altra manera.
3: Exacte. Bueno, pues coneixem la primera de les dates, l'imatge de la propera setmana, l'imatge dia 19, és el dia màxim, no?, per a la descripció. I quan se coneixen? El llistat, no sé si és definitiu, provisional, no sé com ho feu vosaltres, Lluís.
4: Sí, hi ha dos llistats. Després d'ahir es revisa la documentació i les inscripcions, es publica un llistat provisional per a que la gent també pugui comprovar si està tot correcte, i finalment un llistat definitiu, i se cita que les proves seran el dia 15 i 16 de juny a tots els inscrits.
3: El dia 15 i 16 de juny, les proves per a tots.
4: Ah, això és.
3: Perfecte, bueno, pues recorden esta data, de tota manera anirem dient-la, no?, de vegada en quan, per a que la gent siga conscient. Tot el procés telemàtic, excepte la prova de l'instrument, no?, òbviament. I ara, el dimecres de la setmana que ve també, tot justet un dia després de que acabi este termini de prescripció, hi ha un musical i crec que mos vares deixar caure alguna cosa, Lluís, en la darrera visita.
4: Així és. És un anunci ja fa uns quants anys que duem a terme este concert de final de curs, este musical, i molt contents de poder reunir a gran part, no tots, que ja ens, en què ja ens agradaria, a gran part de la ciutat. Mm-hmm. I ens referim tant a participants musicals com no musicals. Doncs serà un musical a partir d'una història d'un tabalet que es va descobrir al poblat Iber ara en setembre, que portava, pues, això, més de 2.000 anys enterrat ahir, no? I a través d'ahir hem construït una història on el tabalet desperta i surt al món de nou després de 2.000 anys. No es troba així a la vall, sinó que està molt lluny, no? I entonces és un viatge arreu del món buscant la vall, que és on té que tornar a sa casa, no? Entonces, n'hi ha narració, n'hi ha dos personatges, Tino i Lina, n'hi ha ritmes d'arreu del món, n'hi ha música, n'hi ha humor, n'hi ha emoció, n'hi ha participació, i buscant aquesta història, doncs, hem aconseguit congregar i agrair la participació doncs, dels tres guies de la ciutat, però també de l'Orquestra Vivaldi, de l'Associació de Colombians de la Vall d'Uixó, de l'escola Ritme de Dansa de Ciutat de Vall. Hi haurà solistes de veu, d'instruments, en fi, crec que serà molt bonic de veure.
3: Aquesta sèrie de peripècies, en definitiva, no?, que li passen al tabalet.
4: Ah, així és, us ho contarem, ho intentarem contar amb el major humor i claretat possible. Uh-huh. I sobretot perquè tots els participants, allí estarà tant el cor com l'orquestra com la banda del conservatori, puguem participar i passar-s'ho molt bé, tant en els assajos com en l'actuació.
3: Bueno, recordar el dia de l'actuació, dia, lloc i hora, i així ho anotem ja en l'agenda.
4: Doncs el dimecres, dia 20 de maig, a les 19 hores, entrada lliure, evidentment, a l'Auditori Leopoldo Peñarroja. Les entrades s'han de passar a recollir al mateix auditori.
3: Exacte, n'hi ha que replegar-les allí mateix. I no tancarem el mes de maig sense, en este cas, una participació, no?, del Conservatori en el que s'anomena l'Escola Canta.
4: Així és. En aquesta ocasió serà un dissabte de matí, el dia 30, en el projecte de l'Escola Canta, actuant la banda del Conservatori amb les escoles, amb els CEIPs de la ciutat.
3: Per tant, a partir del dia 30 de maig i fins ahir, què li queda al Conservatori? Perquè m'imagino que anirem arribant ja a la fi de curs, les proves s'hauran fet, els llistatges tindrem ahir, hi haurà almenys alguns festivals, no?, de final de curs s'hauran fet, i què esperem de l'estiu, què esperem del que serà el proper curs?
4: Pues mira, després del musical i de l'Escola Canta, l'activitat dins del Conservatori continua, perquè la veritat és que durant tot el curs, audicions, festivals, etcètera, en tenim molts, no? Hem remarcat estos dos, el del dia 20 i el del dia 30,
3: sí.
4: Però durant la setmana que ve, esta setmana, l'altra de maig, juny, fins al 12 de juny, que és quan acaba el curs, n'hi ha una sèrie d'activitats, d'audicions d'instruments, que per suposat tot, en tot el poble, en tota la ciutat està més que convidat a assistir-hi, no? Després, en juny, comencem les proves d'accés, exàmens de recuperació, etc., en normalitat educativa com qualsevol altre centre educatiu, i per al curs que ve, doncs, amb moltes ganes, ja començant a preparar activitats i començar a preparar l'activitat pedagògica del centre, que encara no tenim dia de començament, però que serà en setembre, evidentment, i esperem comptar, doncs, amb els vora 385 alumnes, quasi 400, que tenim actualment, i ojalà en que puguen ser-ne més.
3: Que se puguen incrementar, no?
4: Efectivament.
3: Aquesta campanya. I per això t'ho preguntava, perquè m'estranyava a mi la sèrie d'audició, no?, que ja és un clàssic també, que vagin fent-se en estos darrers dies, no?, de maig i també de juny. Per tant, n'hi haurà aquestes audicions.
4: I tant que sí. Durant en tot el curs, i sempre coincidint en la finalització de cada trimestre, però al final de curs, doncs, és una època especialment més activa, no?, com en qualsevol centre educatiu, com en qualsevol IES, com en qualsevol CEIP, doncs el conservatori també tenim molta activitat.
3: Lluís Vallesgrau, director del Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroya de la Vall, agraïda que hagis contat tota esta informació, aquestes coses d'actualitat, i simplement, abans d'acomiadar, sempre m'agrada preguntar als convidats si hi ha alguna cosa que vulguin afegir, algun detall que se'ns ha passat.
4: Res més, Vicent. De nou, moltíssimes gràcies, un plaer estar així, avui sempre, convidar-vos a tot el poble i tota la ciutat a vindre al Conservatori, i encantats de treballar per la ciutat.
3: Que vagi molt bé aquestes proves d'accés. Recordem, obert el termini per a la inscripció fins al 19 de maig, el musical del dia 20 i la participació en l'Escola Cantat del dia 30. Són només alguns dels arguments que hem tocat en el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
4: Adéu, gràcies.
0: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau. Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
5: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
6: Da el salto a tu futuro en el IES Gilabert de Centelles de Nules. Estrenamos la modalidad semipresencial del grado superior en prevención de riesgos profesionales. Una profesión con 100% de empleabilidad. También lanzamos el nuevo curso de especialización en fabricación inteligente. Descubre los ciclos de la familia agraria en presencial y semipresencial y toda nuestra oferta en administración, mantenimiento y servicios socioculturales. Ven a la jornada de puertas abiertas el 25 de mayo de 6:30 a 8:30 de la tarde. Tu futuro empieza aquí.

0: Hoy por hoy de la primavera.
1: Un día de vaga, indefinida. Ya saben que la cita de ir el día 11M estaba marcada en el calendario. Comenzaba la vaga. Al llarg del día de ahir, les primeres impressions pues va ser de satisfacció entre la gent, no?, que ho convocava de veure que efectivament no s'havien quedat sols, que és el que estaven demanant, la comprensió, han explicat els motius, ara ho tornarem a recordar. Van haver ja mostres de suport al llarg del dia, nombrar-los ara tots seria impossible, però des del comunicat de suport a la comunitat educativa de Nules, que feia part, no?, dels grups que formen part de l'equip de governs, entre Nules, PSPB, Més Nules, també el del PSPB de la província, bueno, en molts municipis i de moltes coses. També recordem aquestes declaracions de la portaveu d'Educació del Grup Parlamentari Popular, Beatriz Gascó, que deia que la conselleria manté la mà estesa i que ara serien els sindicats els que han de decidir si volen negociar o bloquejar el final de curs. I això va transcorrer el dilluns entre participació, les xifres òbviament pues, ballaven segons foren la versió de sindicats o les que mostraven en el dia d'ahir, pues, per exemple en la província de Castelló, si venia per part institucional o per part del sindicat. Segon dia, avui dimarts, la cosa continua. Crec que malauradament no n'hi ha notícies de que pugui haver un apropament, de que les coses milloren. Vull agrair que estigui així per a contar-nos coses d'este dimarts. 200 de veu d'Almenar i 2 del Benigasló són mestres, són professionals de la docència i són de compromís. Per tant, ara anem a buscar quina valoració ens fan tant d'ahir com d'avui. Ximo Beltrán, Elsa Vilalta i Gabriel Gilabert, què tal, com esteu? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
1: Lo primer que heu dit a l'inici, i estic d'acord amb vosaltres, és que encara n'hi ha malauradament persones que sembla que pensen que avui esteu, pues, jo que sé, o Joan Talguinyot, o altres en ratlla, o un poc, o desconnectant, i no esteu. De festa no esteu. No. La primera cosa que vull ficar damunt de la taula, per si a algú no li queda clar.
4: Sí, tu ho has dit, que efectivament, quan vam veure el suport, o quan algú participa en una vaga, el primer que espera és que tinga el recolzament, i ahir vam, te giraves i trobaves gent de tots els centres, gent de tota la comunitat educativa. Va ser preciós, no?, quan estàvem davant de conselleria en Castelló i entrava algun grup d'estudiantat i tot el món aplaudia, perquè al final ells són els principals afectats per la situació en què està deixant l'educació la conselleria actual. Per tant, contents ahir pel seguiment de la vaga, però enfadats perquè els motius pels quals l'estem fent ni se solucionen, ni conselleria té cap intenció de millorar les condicions i millorar la situació en la que estem. I per tant, i a més, n'hi ha una qüestió que la gent ha d'entendre, i és que això no és com una vaga de controladors aeris, que poden fer una vaga el 15 d'agost i no es passa res. El poder adquisitiu d'un docent no és el mateix, i a nosaltres, evidentment, fer esta vaga ens costa i ens trasbalsa a nivell familiar, a nivell econòmic, i és un greu problema, i ens estem veient obligats a fer-la, i ens està costant molt, i no estem contents, estem cabrellats.
1: Pues en ese primer punt damunt de la taula, Elsa i Gabriel, conforme arrencava la setmana, i se dilluns, se dia la vaga indefinida, al final la faran, no la faran? Ja en el cap de setmana tenim clar que sí, que no n'hi havia un pas enrere, no?, al respecte. Ha arribat el dilluns, quines van ser les vostres primeres sensacions?
2: Clar, com tu bé dius, la vaga, diguem que era la vaga amb ahir la concentració, en el nostre cas a Castelló, a les diferents ciutats, era la culminació de tot un any de lluita. Vull dir, jo, això ahir era el dia que iniciàvem, que la concentració servia també de fita per a iniciar la vaga indefinida, però clar, és tot un curs que està sent molt dur, perquè ja venim en unes condicions i venim en unes reivindicacions que ja estan paleses i estan damunt la taula des de setembre. I clar, o sigui, la voluntat de negociació ja ve des de principi de curs, i ja es va fer una vaga el 31 de març i ara diguem que era el colofó. I sí, la veritat és que la comunitat educativa, el professorat, ha respost massivament i ahir tots els que vam participar a la concentració de Castelló ens vam adonar que era un dia històric, era un dia històric, i que la conselleria, clar, haurà pres nota i haurà de posar-se a treballar de valent per a solucionar la situació. Però en principi, això, ahir van començar amb molta força i les xifres de participació són altes, i ara doncs continuarem la lluita i esperar que ens escolten, perquè la situació és insostenible.
1: Gabriel, quan escolteu coses, perquè òbviament les escolteu, les llegiu, les transmeten, quan se diu per part de conselleria que reclama responsabilitat per evitar que el conflicte puga acabar afectant a 840.000 alumnes valencians i valencianes, vosaltres què penseu?
3: Bueno, això és la lluita de tota la vida, és a dir, nosaltres reivindiquem per tot el món i busquen excuses per enfrontar-nos amb les famílies i a la gent, i sempre dibuixava el docent, en este cas, però podria ser amb metges o altres col·lectius com els roïns de la pel·lícula. Nosaltres no estem per enfrontar-nos o per perjudicar 800 i pico mil alumnes, ni a Covanta, ni els nostres. Nosaltres el que volem és beneficis per a ells. I han intentat fer tot un enfrontament en el de segon de batxillerat, perquè ho teníem molt fàcil de vendre, i no hi ha hagut cap enfrontament. Els professors saben perfectament com tractar els nostres alumnes i com no perjudicar-los. És a dir, des de la tranquil·litat absoluta han parlat amb ells i ja està. La resta és demagògia pura i dura. És a dir, els professors estan així i ja està.
4: De fet, és una de les principals causes del malestar nostre, és precisament l'actitud de conselleria amb els docents. Nosaltres, clar, veníem d'una època en què el conseller, durant l'època del Botànic, era Vicent Marçà, i la sensació era que teníem les portes obertes, que era algú de nosaltres que estava en conselleria i anàvem en consonància amb conselleria, que tots treballàvem junts, les declaracions d'estima cap al col·lectiu docent per part de Vicent Marçà era una cosa normal. Ara què ens trobem? Ara ens trobem això, que es difama sobre la professió, que es diu, no, és que claro, s'han esperat a última hora per fotre's de segon de batxiller. No, com ha dit Elsa, portem un any reivindicant-ho. El 31 de març van dir, seguen a negociar perquè si no hi ha una vaga, i han tingut tot este temps per a fer-ho, de manera que estan difamant, és mentida. I sobretot és aquest intent d'enfrontar a les famílies. A nosaltres ens havien recomanat, estic fent les cometes perquè això no es veu en la ràdio,
1: sí.
4: Ens havien recomanat que no utilitzarem els canals oficials per a explicar i per a donar tranquil·litat a les famílies sobre la vaga. No podeu parlar de la vaga a través de les xarxes, que haguera sigut molt fàcil dir, tranquils, hi haurà serveis mínims i tot el món estarà cobert. No es podia fer, però en canvi conselleria ha aprofitat documentació i la informació privada que té de les famílies per enviar-los una carta amb publicitat electoralista dient no, hem fet coses que són mentides, mitges mentides.

0: la gent també pregunta, i per què ara sí, en els 8 anys del Botànic, no, a que ho heu sentit segur, a que vos l'han fet, a que ho heu llegit. M'ho he tornat a recordar els motius que passava llavors, que passa ara, i després recordar què és el que s'està demanant. Comenceu que vulguis. Els tres micròfons estan oberts.
1: Bueno, bàsicament, a Botànic, quan van començar a Botànic, van vindre un període molt dur. M'ho van augmentar ràtios, m'ho van augmentar hores de treball, i tot allò perjudicava molt l'ensenyament públic. Llavors, la política que van fer a Botànic és anar reconduint la situació. Primer van augmentar les plantilles, i l'augmentar de plantilles estem parlant de més de 5.000 professors que hi havia més nous. Després van començar el pla edificant, però és que primer que tot van fer el banc de llibres.
2: Vos en recordeu quan dient que era impossible que l'alumnat tinguera llibres gratuïts? Clar, és que el problema és que sempre que governa el PP no n'hi ha diners, on estan? Sempre passa, vaja,
1: diners, van posar molts diners. No ho van fer tot perfecte? No, evidentment que no. No, l'ensenyament, i a més el parlàvem abans, nosaltres fem el cafè, l'educació no és una cosa que puguem solucionar al 100%, és impossible. Tots els anys tenim els nostres reptes, tots els anys tenim els nostres problemes.
0: És molt dinàmic, molt viu.
1: Sí. La que tenim, els alumnes que teníem fa 15 anys, claro, no són el mateix que tenim ara. La problemàtica que tenim ara és la mateixa que fa 15 anys. És molt difícil. El Botànic va treballar molt i van avançar. El tema de salari va anar millorant, pues van anar millorant el que van anar, però altres coses van millorar moltíssim. No el mateix tindre ràtios de 35, 38, 40 alumnes que parlaven abans alguna vegada, o tindre 21 hores de classe, que significa que tu tens 30 alumnes més. És a dir, no és que tens 120, més 30, 150 alumnes més. Que la qualitat no és la mateixa, que anar millorant la qualitat va millorar molt. Prou? No, mai n'hi ha prou. Ojalà, encara que nosaltres diguem a compromís o estiguem a qualsevol partit.
0: Sí.
1: La qüestió és anar demanant. Però entonces tenia la porta oberta i negociàvem. I sempre negociàvem, i sempre des dels sindicats tenien l'afrontament, no arribàvem. Per què? Perquè tenien clar que la prioritat qui són? L'educació, i són els alumnes.
2: Exacte, és que això és la diferència. Clar, la qüestió és que no va només de diners, va de les condicions laborals, va de la condició en què estan els xiquets i les xiquetes en les aules. Per tant, això és la gran diferència. Segur que si la reivindicació salarial podia ser un poc menor, si a canvi les condicions foren millors. Però clar, és que hi ha llocs on per ser tutor tens un paguen extra, i això és un reconeixement per la feina que fas. Així, quan tu li dius a gent d'altres comunitats que no cobres per ser tutor, se te tira les mans al cap.
3: I una altra manera també de desprestigiar-nos justament, i d'aquest joc que fa sempre el Partit Popular de confrontar-nos, d'enfrontar-nos a la comunitat educativa, a les famílies, a l'alumnat, és justament això, el desprestigi, i reduir tota una lluita per millorar l'educació pública a un tema de pujada salarial, que també la reivindiquem, clar, perquè en comparació amb els companys i companyes de l'Estat som dels menys pagats.
2: Els últims.
3: Correcte, però clar, se'ns burlen amb l'oferta que han fet, que és l'única cosa. De totes les reivindicacions demanem més inclusió, unes infraestructures dignes i necessàries, que se'ns tracta amb més dignitat, més recursos per atendre tot l'alumnat, etcètera, moltes coses que milloren, revertissen en l'educació per al nostre alumnat, ells ho reduïssen al tema de, i l'oferta que fan és això, 75 euros mensuals que ens pagaran d'ací 3 anys bruts, clar, o sigui, i això, clar, això no millora la situació que estem vivint, que com comentava Gabriel, clar, tot el treball que s'ha fet durant 8 anys de revertir la situació de la qual veníem i que anàvem millorant a poc, doncs ara s'ha vist estancada amb noves retallades, i és el que no podem, perquè nosaltres treballem amb persones, clar, treballem amb persones, treballem amb alumnat, i volem això, atendre el com qual i tindre una educació realment això, inclusiva, de qualitat, com en les infraestructures dignes. En valencià també el tema de la llengua, que no siga una confrontació, també sempre també utilitzar la llengua com una arma política. L'any passat ja vam fer
0: aquella consulta amagada a principi d'any, no?
3: Clar, la consulta famosa, no? Pensem un poc per a això, que no tenia cap fonament pedagògic, i que afortunadament, doncs, així a la vall van recolzar el que ja teníem, que era un ensenyament en valencià, i hem continuat amb això, amb un ensenyament plurilingüe bo per a totes i tots.
2: I van fer una vaga avisant que seria un desastre, i organitzativament ha sigut un desastre.

0: tal com diem, perquè era una cosa que era evident. Era simplement això, clavar allí la polèmica i enfrontar que és l'objectiu. Al final que tots els serveis públics es vegin com un problema, no? Que al final, ja ho ha dit Gabriel, no és una qüestió nostra, és una qüestió de salut, és una qüestió de serveis socials, és una qüestió de qualsevol àmbit i qualsevol servei públic, ho posen en com un problema, ho tracten així.
1: A mi m'agradaria comentar a aquestes hores que n'hi ha pues, com una mena d'intent, d'aproximació, però crec que, vos he preguntat abans, no?, de que entrareu així a l'estudi, que de moment zero és el silenci més absolut al respecte, que teniu la sensació, Gabriel Chimoyel sabe, que pues, si fos al revés, no?, com si fos ara l'administració, la conselleria, la que diguera, pues ja me va bé este polset per a lo que siga. No ho sé, és una pregunta que vos faig en total sinceritat, no?, per pulsar un poc les impressions que teniu en el segon dia ja de vaga indefinida.
2: Bueno, bàsicament nosaltres el que tenim és la sensació que conselleria ara li va bé, és a dir, no després d'ahir que conselleria reconega que el 50% de professorat ha fet vaga, això no havia passat mai en la vida. mai ha reconegut, és a dir, o sigui, les xifres seran brutals,
1: sí.
2: Molt més grans. Que conselleria veig que totes les manifestacions conforme estan sent vol dir alguna cosa també. Jo crec que estan aguantant el pols, o si se'l manté. I sí, quan el divendres arribem a València i col·lapsem València, serà igual quan reaccionen. Diuen, pues sí, esto sí que venen a aguantar i sí que tenen prou força. Però és que, clar, és que no, però avui no tenim una concentració a la vall, però avui venien 50 professors convocats per la professora i mestres convocats per la plataforma de la vall, que estan organitzant-lo tot i que estan pegant cartells per tot el poble. Avui de matí i a les 9 n'hi havia piquets davant d'escoles i davant d'algun institut, és a dir, la gent està mobilitzant-se i la gent continua fent la vaga, però és això, la sensació de que per a ells com si no anava la cosa o com si volen allargar en el temps, llavors si mos cansem i llavors si baixem de burro nosaltres, no? És a dir, s'ha de negociar moltes coses i s'ha de canviar moltes coses.
1: Jo he estat repassant alguna de les coses o almenys d'ahir, no? Que ja ha passat del primer dia de vaga, per exemple, en Xàtiva i la Costera el primer dia més del 75%, i ja dic, és centrant-me exclusivament en el dia d'ahir perquè el d'avui encara ho tenim molt recent,
2: sí.
1: I no arriba, no?, a tindre aquests datos, però bueno, és per tot arreu, inclusive veig en el tema de grau mig d'FP en hosteleria, també per la zona de Alacant, i de que al final sí que és de veres que la comunitat educativa no és que hagi estat al carrer, és que està al carrer.
0: Que pregunte, la gent ho té molt fàcil. En comptes de fiar-se de les dades que dona conselleria, que pregunten als seus xiquets i xiquetes, ahir quants mestres tenies en escola? Que ho pregunten, no ens anem a fiar de les dades de conselleria, que ho pregunten i que vegin si s'ha vist afectat o no. Que això és una cosa que fa molt conselleria, no? Que és donar així una macroxifres grans i 2.000 milions i el 24 i donen enquestes i a tu te fan el cap com una carabassa. I al final és molt més fàcil, és vés-te'n a allò que coneixes.
1: Què és el que més vos dol? Pregunta, els micròfons estan estres oberts. Què és el que més vos dol en el sentit de dir, és que en este tema en concret, o en estos temes en concret, no està ben res de tacte, no n'hi ha empatia per cap costat, perquè clar, la problemàtica és prou nombrosa, no? I moltes reivindicacions que ja les heu donat a conèixer. Però sempre n'hi ha alguna cosa que ferís més. Jo tracte de treure el vostre...
0: Jo me la sé.
1: El vostre...
0: Ja me la sé.
1: Mira, personal, no?
0: Parla en qualsevol docent. Més que la reivindicació econòmica, més que la reivindicació, tot el món te parlarà d'una paraula, que és la paraula ratio. I el que te dic, conselleria té un fla al cap en aquesta carta que va enviar en xifres grans, però anem a les xifres xicotetes perquè ja s'entenen més. Jo soc professor d'Almenara.
1: Sí.
0: Per tant, jo passa de tindre en primer d'ESO 21 alumnes a tindre'n 29. Per tant, 29 alumnes en primer d'ESO són molts alumnes. Després te venen aquells, oh, però jo vaig estudiar en 45 alumnes. Claro, quan l'ensenyament no era obligatori i en l'any 1980, en les classes que se feien en el 1980, jo també.
1: Sí, sí.
0: Però ara mateix hem passat de 20, en un any o dos, 29 alumnes per aula. amb la problemàtica que n'hi ha amb l'alumnat ara. Aleshores, anem a les xifres xicotetes. Mira, ara que tinc a dos companys del Benigaslo. Benigaslo que té 900 alumnes. Digueu-lo en veu alta, sí. Quants professors de AL, d'audició i llenguatge, teniu?
2: 12 hores.
0: Mitja plaça. O sigui, en un moment, els AL són els especialistes que s'encarreguen d'ajudar els xiquets i les xiquetes que tenen algun problema, algun trastorn de llenguatge o una dislexia, simplement. És que tot el món tenim al voltant algú que sí, tinga un cert grau de dislexia i que necessiti ajuda. En el Benigaslo, per a 900 alumnes, mitja plaça.
2: Mitja plaça.
0: Mitja plaça. O sigui, anem a les xifres xicotetes, perquè és que si ens parem en els 12.000 milions d'euros, claro, ahir no diuen on han posat aquests diners, que nosaltres sí que ho sabem, en la Catòlica i en l'Opus, i en... no ho vaig a dir res més. Però, clar, anem a les xifres xicotetes, anem a allò que coneixem, perquè ahir és quan es veu, quan a tu t'afecta personalment, quan hi ha un xiquet que té dislexia i què el treuen? Una hora a la setmana?
3: És que lligat amb el tema de les ràtios és una també de les reivindicacions fonamentals, i és portar, o sigui, que la inclusió educativa siga real. És a dir, les nostres aules són molt, molt diverses, l'alumnat és, hi ha alumnat de tot tipus, com sempre, però volem atendre'l de manera individualitzada, de manera personalitzada, i clar, sempre te'n vas en aquesta sensació de no haver pogut atendre. Com es soluciona això? Posant més recursos, reduint les ràtios, per tant, tu pots atendre més alumnat, i clar, el que estàvem comentant, si només tenim un professor de pedagogia terapèutica que ha d'atendre la diversitat tant d'alumnat que té dificultats amb el llenguatge, que s'ha incorporat tardanament al centre, alumnat d'altes capacitats, alumnat amb qualsevol característica de TDA, de trastorns diferents, i clar, això falta un especialista, i si tenim un especialista per atendre 900 alumnes, doncs és complicat, clar, que ho pugues fer tu a soles, i és sempre aquesta sensació de no poder oferir a tot l'alumnat tot el que es mereix, perquè al final en l'escola, en l'educació, tenim aquesta finalitat de, independentment com siga cadascú, oferir una garantia després d'integració en la societat i de donar el màxim a cada alumne, i això és el que un poc ens fa patir molt.
0: Bé, estic dient les ràtios i les condicions de les aules. Vull dir, jo sóc professor d'Almenara, però forme part de l'AFA del Benigaslo, i avui m'estaven dient que han acabat de posar els ventiladors a les aules, perquè clar, és el mateix que comentem, no són els mateixos estius ara, però és l'AFA. O sigui, som les famílies amb les nostres quotes les que paguem que tinguin un ventiladoret. Aquestes són les condicions. És que algú se'n vagi al centre on està estudiant el seu fill o la seva filla i li pregunte: se fan classes? Sí, mira, en Almenara estem fent classes a l'antic menjador, que ara ja no s'utilitza. Fent classes allí, la biblioteca on la tenim, en la cara del conserge, les aules de segon de batxiller en el Benigaslo, on està, en el saló d'usos múltiples. És que estem treballant en aquestes condicions. Aquestes són les condicions reals. O sigui, anem als casos concrets. A mi conselleria i Gascó i Ortí que me diguin el que vulguin. No, jo entro en les aules i jo sé el que n'hi ha dins de les aules. Jo el que vaig explicar i el que me fa estar crema i el que me fa estar de vaga indefinida és això, és el que jo veig. Que la gent ho pregunta als seus fills i a les filles.
1: I com esteu de forces? Vos faig aquesta pregunta perquè també sentim, no?, a final de la setmana passada, dit, no, sí, la vaga indefinida l'arrencaran, estaran un parell de dies per les fotos i després es reconduiran. Jo no veig aquesta sensació ara. He vist que ahir la gent estava molt convençuda. Vosaltres que esteu en contacte amb companys i companyes d'arreu de tot el territori, no?, del País Valencià, què vos transmeten? Què vos diuen? Que ha pagat la pena fer això, pobre, si ho dona volta? Per això, que la gent escolta, que se cite per a parlar. Quizás també seria una altra pregunta, me la guardo per a després, però si no serà molt llarg, no?, en la de si teniu esperances de que algo canvie. I canvia ja, clar, perquè això no se pot fer etern.
2: Sí, evidentment que sí. Nosaltres parlem a la gent està animada, i molta gent ho té clar, que aquesta vaga, o li traiem rendiment a la vaga, és a dir, aconseguim una bona part dels objectius, perquè tots al final no s'aconsegueixen mai, perquè hi ha negociacions, però que s'aconsegueixen ja, o és que directament en el que és l'ensenyament públic valencià ja han patit molt, però moltíssim. Entonces la gent ja està conscienciada. El que ve nosaltres ahir, això, ganes de lluitar, d'esperança, i també també cabrets, hi ha gent que estava enfadada perquè la situació ha arribat així i potento en l'anyento. És a dir, que no ha sigut un procés de, que ho ha dit abans d'Elsa, és a dir, ha hagut dos vagues primer, ha hagut...
1: No ha sigut avui per a demà.
2: No ha sigut avui per a demà, ha sigut una cosa llarga.
1: Que se li ocorrió dir, pues mira, pues podríem fer una vaga. No ha sigut la cosa així.
2: No.
3: No ha sigut així, i el que passa és que en cada vegada que s'ha assegut a negociar, clar, la consellera darrere mai ha portat realment un treball, o s'han plantejat realment arribar a uns acords, que és el que toca, no? Que és el que fins ara sí que havíem això, el que comentàvem abans, no? Que estàvem acostumats a que se'ns escoltaran les necessitats i a negociar, no? Que hi haguera una negociació, un diàleg, un debat real, però ara, clar, mai hi ha hagut uns estudis, unes xifres damunt la taula. Ara, clar, totes les negociacions han sigut fallides i per tant calia arribar a aquest punt. I jo crec que la gent sí que, clar, després d'un any això de què costa, no? Perquè realment el que tenim fàcil és anar a treballar, i això és el que ens agrada i el que fem, i no ens compliquem. Clar, portar tota aquesta lluita, això sí que és el que desgasta a nivell de tot, a nivell econòmic, a nivell de salut mental, però jo crec que la gent està animada i clar, està conscienciada que cal lluitar per millorar les coses, sí.
1: Simo, apel·le a la teva sinceritat. Veus la llumeneta d'esperança ja de que conselleria també entenga que aquesta situació no se pot allargar i que en el fons, pues home, que les dues parts, com qualsevol negociació, algú ho han de deixar per el camí, per aquesta esperança de dir tot això tindrà un resultat i a poder ser ja, la veus o la tens en este mateix moment?
0: No arribarem a estar satisfets, crec. Però a veure, és que això és una qüestió que al final, a veure, la conselleria i el govern que n'hi ha actualment, com si fos un mal alumne, se l'ha de suspendre. Se l'ha de suspendre perquè no ha sabut fer una cosa tan fàcil com sumar i restar. S'han passat proclamant durant tota la legislatura que han eliminat els impostos als turistes, que han eliminat els impostos als rics. I ara, quan tiren a pagar una cosa com és l'educació pública, ai, no s'ha volgut fer la suma i la resta, no tinc diners. Per tant, si tu no has ingressat ara quan te toca pagar la sanitat pública, l'educació pública, no estàs en condicions de fer-ho, i ha sigut un mal alumne que no ho ha planificat. Per tant, ells van a suspendre segur. El que passa és que l'esperança d'esta vaga és mantindre-nos ferms i que la proposta que facin, que acabem i sin d'ací amb unes condicions millor. Comencem, si volen, per les qüestions més bàsiques, que són les que afecten a l'alumnat. Millorem aquestes condicions. Evidentment, la lluita econòmica també és important, però millorem aquestes condicions, perquè és que si no podem treballar. I l'educació no és una cosa que s'improvisi d'un dia a un altre. S'ha de planificar,
1: perquè si no
0: acabes com ara, que tires a demanar unes reivindicacions que són lògiques, que fa 4 anys que s'estaven fent i se podien fer, i ara resulta que no te deixen els comptes. Pues no ho has fet, estàs incapacitat. No, això ho deia, que era Mònica Oltra, que deia, són més perillosos per corruptes, o sigui, no, són més perillosos per mal gestors que per corruptes, i així és, per incapacitat de saber gestionar una cosa com és serveis públics. És que quan ells estan no n'hi ha diners per a les teles, no, van tancar Canal 9, revertien els feien la sanitat d'hospitals concertats perquè no arribaven. Pues, si no arribes, fet un mirar, perquè sempre te passa el mateix amb el mateix partit.
1: Gabriel, de tot això, però estava llegint per exemple lo d'ahir, que també se dia que no és raonable traslladar a les famílies la incertesa de si els seus fills podran acudir amb normalitat a classe, preparar els seus exàmens finals, etc. Jo crec que no falta que recordeu que vosaltres fent la vaga també esteu deixant d'ingressar diners a final de mes, que això no és algo que teniu garantit, o que són hores de lliure disposició i quasi no passa res. Ho dic per si a algú se li oblida, no?
2: Sí, és a dir, nosaltres no ens agrada fer vaga. Jo crec que no hi ha ningú que li agrada fer vaga, és a dir, sí, ahir tenies un subidón perquè estaves a la manifestació, estava plena de gent i tot això, però al final és la vaga. Nosaltres el que ens agrada, el que dit Elsa, treballar, anar a classe, estan els alumnes, i nosaltres som feliços de Gina. I millorar les condicions, evidentment, i que hem arribat a aquesta situació que no volíem. I això està claríssim. I després, per nosaltres els alumnes sempre és el primer, això no és debatible, les famílies poden estar ben tranquil·les i que al final si això ho fem, sí, el que hem dit, nosaltres tenim el nostre dret de demanar més diners, sí, però jo crec que un 80 o 90% de les reclamacions no són eixes. Al final, sí, el que em diré, així n'hi ha dos,
1: sí, no,
2: paraules.
1: Sí, no, si n'hi ha un fons de coses.
2: Inclusió i ràtios. I en inclusió i ràtios, jo crec que un 90% de nosaltres estaríem contentíssims. Perquè això significaria millorar la nostra situació i, sobretot, millorar la situació dels alumnes, que és del que es tracta.
1: Elsa, volies afegir alguna cosa al respecte?
3: No, tota la raó. Tota la raó. Que, i això, que clar, nosaltres el que desitgem és això, que se senten a negociar justament per això, perquè acabe tan pront com siga possible la vaga, que millorem les condicions, que millorem les condicions de tots els que integrem la comunitat educativa i poder continuar amb el nostre treball.
1: Heu tingut ja una de les per anar tancant, ja heu tingut la sensació de que s'ha estat improvisant un poc al llarg del que va de legislatura en este tema, comprometes de a veure si aixina per així.
0: Jo no sé si improvisar és la paraula, jo crec que, com dic, és que sempre li passa. Jo ara, mira, avui tot no queda molt radiofònic, però porto una samarreta de fa 15 anys quan governava el PP, Camps, Cotino, Blasco, vos han recordat aquí?
1: Sí.
0: Estos, i ja ho feien. O sigui, hi ha una premeditació evident de menysprear l'educació pública. No està improvisat, està molt calculat. Quan se li donen 75 milions d'euros la setmana passada a escoles de l'Opus que segreguen per sexe per a continuar ixe model, això no està improvisat.
1: Gabriel?
2: Sí, ja ho ha dit ell. Improvisat no està. Igual improvisen alguna coseta, perquè de tant ja sent com un globus sonda, a veure si fem cabrejar, a veure si estos no es cabregen, i si no es cabregen es col·loquem el gol. I això cada any van fent cosetes, van sent a nivell de burocràcia, i quan t'encantes ja tens dos professors menys, i quan t'encantes ja tens un grup menys, i això ho fan sistemàticament. Això que improvisació, no tinc tan clar que sigui improvisació, perquè això es fan en tots els números davant d'ells.
1: Ho està molt estudiat i juga.
2: Està molt estudiat, però ells van dient el que voldran, però van, sí, sí, sí, i quan comences a replegar la informació de tots, com lo de cicles, que sí, anem a eliminar algun cicle, després resulta que eliminen una barbaritat de cicles, mentre que augmenten l'oferta del concertat. Diu, sí, que està passant.
1: Ja.
2: La improvisació és relativa.
1: Pues, Ximo, Elsa i Gabriel, jo vos agraeix que hagueu fet un palonet per vindre a la ràdio, per contar-nos aquestes coses, per apropar també a la gent de casa el que està vivint-se ara en el carrer. Repetís, dimarts dia 12, segon dia de vaga indefinida, tant de bo que això pugui acabar el més pront possible i que siguem bones notícies, perquè si no, per a què tant de patiment? El dels docents, el dels familiars, el vostre també particular, cadascú tindrà les seues condicions personals, familiars, etc. I tant de bo n'hi ha un enteniment, i sobretot ara per les dates que estem, pues que el final de curs transcorga com el que hauria de ser, normal, tots apretant de valent, formant-se, i jo penso que estos són uns desitjos que compartiu, no? Ximo, Elsa i Gabriel.
0: Totalment. Exacte, jo no res, una anècdota d'ahir, que estàvem caminant per l'Avinguda Rei en Jaume,
1: sí,
0: i van haver una iaia des del balcó aplaudint-nos, i tota la manifestació es va girar i li va aplaudir. No han de poder, no, o sea, la comunitat educativa no ens separaran, les famílies, els docents i l'alumnat som tots junts, i no podran, eh?
1: Gràcies i que passeu bon dia.
3: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
4: Hoy por hoy de la primavera.
5: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Nova Moto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga en Baiduixó. ¡Te esperamos!
6: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Diumenge 20 passen de les 2 de la vesprada, dimarts 12 de maig del 2026, segon dia de vaga indefinida i segon dia en què escoltem el que passa al carrer, el que ens conten els professionals de l'educació, que avui així en la SER, Ximo Beltrán, mestre, docent en el Col·legi d'Almenara, i avui en representació de Compromís, feia esta valoració i criticava el menyspreu que diu que la Conselleria d'Educació està dirigint-los als docents.
1: És precisament l'actitud de conselleria amb els docents. Nosaltres, clar, veníem d'una època en què el conseller, durant l'època del Botànic, era Vicent Marçà, i la sensació era que teníem les portes obertes, que era algú de nosaltres que estava en conselleria i anàvem en consonància amb conselleria, que tots treballaven junts, les declaracions d'estima cap al col·lectiu docent per part de Vicent Marçà era una cosa normal. Ara què ens trobem? Ara ens trobem això, que es difama sobre la professió, que es diu, no, és que, claro, s'han esperat a última hora pa fotre's de segon de batxiller. No, com ha dit Elsa, portem un any reivindicant-ho. El 31 de març van dir, seguen a negociar perquè si no hi ha una vaga i han tingut tot este temps per a fer-ho, de manera que estan difamant, és mentida. I sobretot és aquest intent d'enfrontar a les famílies. A nosaltres ens havien recomanat, estic fent les cometes perquè això no es veu en la ràdio,
0: sí, sí,
1: ens havien recomanat que no utilitzarem els canals oficials per a explicar i per a donar tranquil·litat a les famílies sobre la vaga. No podeu parlar de la vaga a través de les xarxes, que haguera sigut molt fàcil dir, tranquils, hi haurà serveis mínims i tot el món estarà cobert. No es podia fer, però en canvi Conselleria ha aprofitat documentació i la informació privada que té de les famílies per enviar-los una carta amb publicitat electoralista dient no, hem fet, coses que són mentires, mitges mentires, i això és el que a nosaltres ens crema més, i la sensació de ser menyspreu de Conselleria, que ara el que trobem és que estem treballant per a un enemic.
0: I Elsa Vilalta, satisfeta per la participació, especialment d'ahir, en el primer dia, en el dia en què començava tot, davant la certa incertesa, i de la implicació també dels docents, dels pares i mares d'alumnes, dels alumnes...
2: La vaga, diguem que era la vaga amb ahir la concentració, en el nostre cas, a Castelló, a les diferents ciutats, era la culminació de tot un any de lluita. Vull dir, jo, això ahir era el dia que iniciàvem, que la concentració servia també de fita per a iniciar la vaga indefinida, però clar, és tot un curs que està sent molt dur perquè ja venim en unes condicions i venim en unes reivindicacions que ja estan paleses i estan damunt la taula des de setembre. I clar, o sigui, la voluntat de negociació ja ve des de principi de curs. I ja es va fer una vaga el 31 de març i ara diguem que era el colofó. I sí, la veritat és que la comunitat educativa, el professorat, ha respost massivament, i ahir tots els que vam participar a la concentració de Castelló ens vam adonar que era un dia històric, era un dia històric, i que la conselleria, clar, haurà pres nota i haurà de posar-se a treballar de valent per a solucionar la situació.
0: I en esta coyuntura, l'Ajuntament de la Vall exigís a la Generalitat que deixe de paralitzar el pla edificant en plena vaga històrica de l'ensenyament públic. El consistori se suma a les reivindicacions dels docents i denuncia el bloqueig dels projectes educatius pendents a la ciutat. Regidor Manel Ajea.
3: Mireu, estem vivint una setmana en un context d'històriques mobilitzacions del professorat de l'ensenyament públic valencià, no? I crec que és evident, ahir va ser una jornada històrica on els carrers va ser palpable, no? I sa presència massiva de professorat de l'ensenyament públic en valencià, no? L'ensenyament públic de la nostra terra, que va estar present a les principals ciutats de la nostra terra. I en aquest sentit, i en relació amb la moció que darrerament es va aprovar en aquest últim ple, d'alguna manera l'Ajuntament de la Vall el que vol expressar oficialment és el seu suport a les manifestacions dels docents de l'ensenyament públic de la Comunitat Valenciana, i vol fer seues també, vol fer nostres les seues reivindicacions, no? En aquest sentit, l'Ajuntament de la Vall està plenament a favor de la baixada de ràtios, de l'aposta per l'educació en la nostra llengua, en el valencià, per una pujada de sou que faci recuperar els docents i les docents el poder adquisitiu perdut durant aquests anys i que els equipari a la resta de docents de l'estat espanyol, i d'altra banda que reduïsca la burocràcia i se reduïsca també la jornada lectiva, no?
4: En Caixa Laval y Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
7: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 Bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!
8: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Van estar en el tema de la vaga educativa, les reivindicacions dels docents que no veuen voluntat per part de la conselleria d'apropar-se, i malestar a l'inrevés, en este cas, del Partit Popular per partida doble, sí, en la comarca, perquè avui el portaveu popular en la Vall, Herminio Serra, diu lamentar que el PSOE retinga uns fons que són dels veïns i que des de l'any 2023 el deute acumulat en la Vall s'apropa als 8 milions d'euros. Diu que només en aquest any 2026 Pedro Sánchez deixa de pagar 550.000 euros. I en Moncofa algo similar, perquè en aquest cas ha sigut l'alcalde Vences a los Valls el que ha remès una carta al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per a sol·licitar l'actualització i transferència immediata de les entregues a compte de la participació en els tributs de l'Estat. En Moncofa diuen que el govern d'Espanya reté quasi 1,5 milions d'euros i que això està suposant que frenen les inversions i les millores de serveis. Tornant a la Vall, l'Ajuntament posa el focus en el paper de les dones en l'esport en la 6a Escola d'Igualtat. L'Auditori Leopoldo Peñarroja acollirà els dies 28 i 29 de maig una taula redona amb referents de l'esport i la presentació del llibre de la periodista Paloma del Río. Maria Cruces és la regidora de l'àrea.
9: L'objectiu d'aquestes jornades és incrementar la participació de la dona en l'esport, visibilitzar tota la feina, la tasca que s'ha estat fent des de diferents clubs, des de diferents gimnasos, com de persones particulars i com no des de la regidoria d'esport, des del nostre ajuntament, en el món de l'esport per a la dona, no? De la dona en l'esport.
0: Teresa Romero, agent d'Igualtat, parlava d'una d'aquestes sessions.
10: S'estructura en dues sessions. La primera sessió tindrà lloc el dijous dia 28 de maig a l'Auditori, en horari des de les 6 de la vesprada. A les 6 s'obriran les portes i les persones assistents podran visitar els estanys dels clubs esportius que participen en la jornada. A continuació, a les 6:30, tindrà lloc una taula redona amb el lema, el títol, Les dones en l'esport, reptes i oportunitats. Divendres, dia 29 de maig, a les 6 de la vesprada, també en l'Auditori, en el hall, contarem amb la presència de Paloma del Río, que, com sabeu, és una periodista referent en el món de la televisió, i va a presentar el seu últim llibre, Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos.
0: I en agenda arranca este proper cap de setmana una nova edició del Mostra'm en la Vall. Avui parlàvem amb Amparo Falcó.
11: el dissabte començarem més prompte, perquè cada vegada participen més associacions i volem, pues això, deixar que totes puguen participar. I a les 10:30 eixirà la desfilada de la ubicació actual de l'Ajuntament, del carrer Sanchis Tarazona, i baixarem fins a la plaça del Parc, de l'Avinguda Jaume I i després per l'Avinguda Espanya, i bueno, convidar a tot el món a que vegi la desfilada, perquè serà molt impressionant. Este any tenim una muixaranga, tenim el Potafocs de Castelló, faran capoeira, batucada, vindran dos lleons xinesos en els tambors, participarà la població xinesa, l'associació Amics de les Sevillanes, el veïnat d'Algeria i de Marroc també es vestirà, i després les dues associacions més fortes que tenim, que són la de hondureños i la de colombianos, que ens han preparat pues moltes, moltes actuacions en vestits molt colorits, en música pues, amb un to divertida. Jo crec que valdrà la pena que vegin la desfilada i que vinguin al parc a veure totes les actuacions.
0: I al llarg d'aquests dies també estarà, per exemple, aquesta exposició dels oficis que fan o feien les dones. Serà una mostra fotogràfica.
11: La última activitat és una exposició que fan en el col·lectiu F4, que inauguraran el dia 21 per la vespre a l'Espai d'Igualtat i Pau. I en ella trauran a veïnes diverses i les han fotografiat en els seus treballs i ens contaran quins són els treballs de les noves veïnes. Va ser molt interessant.
0: I dir que la Generalitat avança la connexió ciclopeatonal entre Xilxes i la platja amb la licitació de les obres que començaran en els pròxims mesos. Les farmàcies de Guàrdia Nules Maria Àngeles Galver, al carrer Major 60, i en la vall Beltrán Navàs, Poeta Llorente 79. La informació continua en la SER, en els butlletins horaris i en les xarxes socials.